0: i on l'oci i l'esport van ser presents, i des de l'Ajuntament animem a tots els més menuts a poder participar en pròximes activitats que realitzem.
1: I de Calitz ens anem a Santa Magdalena, on han finalitzat les obres i hem tingut el plaer de parlar amb Sergio Bou. Anem a escoltar-lo.
2: Que anuncia que aquesta setmana passada van finalitzar el formigonat de diferents trams de passos de barrancs de tres camins del nostre municipi. Camins que donen accés a moltes explotacions agrícoles, també a alguna explotació ramadera, que al final permeten, pues, o faciliten la feina als nostres llauradors i ramaders, com dic. Són passos de barrancs dels camins de l'Aigua Sera, del camí del Cambrero i del camí de l'Inquisidor. Tota una pista forestal que acaba comunicant Santa Magdalena des de l'altura del Maset, que diem nosaltres, després de passar la mitja de Sant Vicent, fins al Calà de Xivert. Com dic, tot això s'ha produït després de totes aquestes visites i aquesta col·laboració activa des de la Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Santa Magdalena, i tota aquesta col·laboració activa, com dic, amb els enginyers que van vindre a fer l'avaluació de danys al nostre terme, i que van veure que efectivament hi havia moltes zones de passos de barrancs que havien quedat completament destrossats, de la mateixa manera que van veure també com camins, després d'aquelles pluges del 28 d'octubre, pues van quedar completament malmesos, no? Tot això, com dic, aquesta col·laboració activa entre diferents administracions, en aquest cas entre la Generalitat i l'Ajuntament de Santa Magdalena, han fet possible, mitjançant tot el treball de l'empresa pública Traxa, pues que aquests camins tornaren a estar en perfecte estat.
1: I continuant parlant de les obres, però en aquest cas en Vinaròs, han finalitzat els treballs d'asfaltat en 5 vials de la Costa Nord. L'Ajuntament reforça la seguretat i els manteniments en zones perifèriques amb noves actuacions. Concretament, les actuacions s'han dut a terme als carrers La Xàvega, l'Armall, el Bou, el Caduf i la Canya, on s'han renovat el ferm amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i la comoditat dels veïns i usuaris que hi transiten diàriament.
3: Si dispone de pisos o apartamentos para venta en el núcleo urbano de Vinaròs, en CIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-1962-25 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. CIFA Aragón, agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.
1: Aquest cap de setmana tens una cita imprescindible a Vinaròs. Arriba l'Agromoció 2026, la gran fira agrícola d'automoció i productes de proximitat. Els dies 9 i 10 de maig al recinte firal del Passeig de Fora de Forat, amb més de 22.000 metres quadrats d'exposició. Maquinària agrícola, vehicles, productes de la terra i activitats per a tota la família. Tallers, animació, música i molt més, amb una programació pensada per a tots els públics. Vine, descobrís, gaudís i viu l'experiència Agromoció. Ajuntament de Vinaròs.
4: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de Valencia 28. Ven y compruébalo tú mismo.
5: 964 47 48 21.
4: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.
1: I tornem amb l'actualitat del nostre municipi, on Vinaròs celebrarà el Dia de la Família el 16 de maig. Esta tercera edició oferirà activitats i espectacles gratuïts per a tots els públics a la Carpa de l'Atlàntic. La jornada tindrà lloc aquesta

0: Carpai comptarà amb activitats gratuïtes dirigides a tots els públics. L'horari serà des de les 10 del matí fins a la 1 i mitja de del migdia i des de les 5 de la vesprada fins a les 8 de la nit. Oferint propostes tant de matí com de vesprà. Durant el dia, les famílies podran gaudir d'activitats com inflables, futbol i humà i animació amb personatges infantils. A més, el programa inclou dos espectacles destacats. A les 12 del migdia, l'actuació dels germans Cartoon i a les 6 i mitja, el show Carabin Caravan. I d'altra banda, ens anem a Forcall, on segons Nieves Martínez, que està un poquet enfadada, diu que el PSOE impedís a més de 1.600 veïns dels ports gaudir d'un nou centre de salut a Forcall. Anem a escoltar-la.
1: És incomprensible la falta de resposta del PSOE a la comarca dels ports. Més de 1.600 veïns de 8 municipis, Cintorres, La Mata, Portell de Morella, Sorita, Villores, Olocau, Todolella, Palanques, incluïda Cuba a la província de Teruel, estan sense un centre de salut de referència perquè des de l'Ajuntament de Forcall, pese a que està als pressupostos de la Conselleria des de 2010 contemplat, no ha fet encara la cessió del sòl on ha de contemplar-se el nou centre de salut.

0: por hoy Maestrat.
1: Molt bon dia a tots i a totes. Avui divendres 8 de maig del 2026 anem a presentar-vos totes les notícies de la comarca, així a la ràdio, i arrenquem el fin de setmana amb el horatge.
2: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
3: L'horatge.
1: Continuen les pluges i els núvols i passarem un dia ple d'aigua. S'estima que ploga tot el dia fins a la nit. I les pluges continuaran el dissabte, deixant-nos un dia sense ser passat per l'aigua. Sin embargo, el diumenge hi serà el sol per a poder disfrutar el dia festiu per a tots i per a totes. D'altra banda, les temperatures aplegaran unes màximes de 20 graus i unes mínimes de 12. I estem amb les novetats de la setmana, ja que avui hem parlat amb Raül Anglès, el regidor d'Esports i Joventut a l'Ajuntament de Càlig, i ens contava això sobre el Menut Fest, que ha sigut tot un èxit. Anem a escoltar-lo.
4: Des de l'Ajuntament de Càlig vam organitzar la primera edició del Menut Fest el passat diumenge 3 de maig al paratge del Socors. Un esdeveniment que va albergar la primera edició també del Mini Trail, una cursa de muntanya per a xiquets i xiquetes, i també una sèrie d'activitats i tallers per als més menuts al paratge del Socors. A primera hora del matí va tindre lloc el Mini Trail en una sèrie de curses separades per categories, per franges d'edats, de 3 a 5 anys, de 6 a 8 anys, de 9 a 11 anys i de 12 a 14 anys. Que va tindre un recorregut per també adaptat a cada categoria per l'entorn del paratge del Socors i pel Coll de les Forques. Van ser un total de prop de 150 xiquets i xiquetes que van disfrutar d'un matí d'esport i natura per l'entorn del paratge. A més, també va tindre lloc al Socors una sèrie de tallers i activitats a la plaça de l'Ermita, i a l'esplanada també es va dur a terme una activitat de batalles de làser amb obstacles inflables. Tot i l'aparició de la pluja a mig matí,

0: accés a moltes explotacions agrícoles, també a alguna explotació ramadera, que al final permeten pues, o faciliten la feina a nostres llauradors i ramaders, com dic. Són passos de barrancs dels camins de l'aigua seda, del camí del cambrero i del camí de l'inquisidor. Tota una pista forestal que acaba comunicant Santa Magdalena des de l'altura del Maset, que diem nosaltres, després de passar la mitja de Sant Vicent, fins al Alcalà de Xivert. Com dic, tot això s'ha produït després de totes aquestes visites i aquesta col·laboració activa des de la Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Santa Magdalena i tota aquesta col·laboració activa, com dic, amb els enginyers que van vindre a fer la col·laboració de danys al nostre terme i que van veure que efectivament hi havia moltes zones de passos de barrancs que havien quedat completament destrossats, de la mateixa manera que van veure també com camins després d'aquelles pluges del 28 d'octubre pues van quedar completament malmesos, no? Tot això, com dic, aquesta col·laboració activa entre diferents administracions, en aquest cas entre la Generalitat i l'Ajuntament de Santa Magdalena, han fet possible, mitjançant tot el treball de l'empresa pública Traxa, pues que aquests camins tornaren a estar en perfecte estat.
1: I continuant parlant de les obres, però en aquest cas en Vinaròs, han finalitzat els treballs d'asfaltat en 5 vials de la Costa Nord. L'Ajuntament reforça la seguretat i els manteniments en zones perifèriques amb noves actuacions. Concretament, les actuacions s'han dut a terme als carrers La Xàvega, l'Armall, el Bou, el Caduf i la Canya, on s'han renovat el ferm amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i la comoditat dels veïns i usuaris que hi transiten diàriament.
2: Si dispone de pisos o apartamentos para venta en el núcleo urbano de Vinaròs, en CIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-1962-25 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. CIFA Aragón, agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.
1: Aquest cap de setmana tens una cita imprescindible a Vinaròs. Arriba l'Agromoció 2026, la gran fira agrícola d'automoció i productes de proximitat. Els dies 9 i 10 de maig al recinte firal del Passeig de Fora de Forat, amb més de 22.000 metres quadrats d'exposició. Maquinària agrícola, vehicles, productes de la terra i activitats per a tota la família. Tallers, animació, música i molt més amb una programació pensada per a tots els públics. Vine, descobrís, gaudís i viu l'experiència Agromoció. Ajuntament de Vinaròs.
3: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de Valencia 28. Ven y compruébalo tú mismo.
4: 964 47 48 21.
3: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.
1: I tornem amb l'actualitat del nostre municipi, on Vinaròs celebrarà el Dia de la Família el 16 de maig. Esta tercera edició oferirà activitats i espectacles gratuïts per a tots els públics a la Carpa de l'Atlàntic. La jornada tindrà lloc a aquesta carpa i comptarà amb activitats gratuïtes dirigides a tots els públics. L'horari serà des de les 10 del matí fins a la 1 i mitja del migdia i des de les 5 de la vesprada fins a les 8 de la nit. Oferim propostes tant de matí com de vesprà. Durant el dia, les famílies podran gaudir d'activitats com inflables, futbol i humà i animació amb personatges infantils. A més, el programa inclou dos espectacles destacats. A les 12 del migdia, l'actuació dels germans Cartoon i a les 6 i mitja, el show Caravan. I d'altra banda, ens anem a Forcall,

0: On, segons Nieves Martínez, que està un poquet enfadada, diu que el PSOE impedís a més de 1.600 veïns dels ports gaudir d'un nou centre de salut a Forcall. Anem a escoltar-la.
1: És incomprensible la falta de resposta del PSOE a la comarca dels ports. Més de 1.600 veïns de 8 municipis, Cintorres, La Mata, Portell de Morella, Sorita, Villores, Olocau, Todolella, Palanques, incluïda Cuba a la província de Teruel, estan sense un centre de salut de referència perquè des de l'Ajuntament de Forcall, pese a que està als pressupostos de la Conselleria des de 2019 contemplat, no ha fet encara la cessió del sòl on ha de contemplar-se el nou centre de salut.

0: Hoy por hoy.
1: Cadena Ser, 100 años de radio.
2: La Setmana de la Ciència de Benicarló torna de l'11 al 17 de maig amb una programació completa i per a tots els públics. Xerrades, tallers, activitats als carrers i propostes familiars que ajuden a despertar la curiositat i a descobrir el món que ens envolta. Vine a la Setmana de la Ciència de Benicarló, una oportunitat única per aprendre, gaudir i deixar-se inspirar. Consulta tota la programació a benicarló.org. Ajuntament de Benicarló.

0: Ροϊ.
1: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
2: ¿Necesitas lavar tu coche? En Beniorlo lavamos sin tocarlo con el sistema automático Laser Wash, con agua a alta presión y sin peligro de que se raye. Y con funciones únicas: el lavado de bajos y laterales, la cascada superbrillo y el secado intensivo. En definitiva, un lavado con un acabado perfecto, que además es rápido, fácil y cómodo. Y también puedes pagar con tarjeta sin bajar del vehículo. Estamos en el polígono industrial de Benicarlo y abrimos las 24 horas. Beniort. Somos cooperativa. Somos futuro.
3: Aquest cap de setmana tens una cita imprescindible a Vinaròs. Arriba l'Agromoció 2026, la gran fira agrícola d'automoció i productes de proximitat. Els dies 9 i 10 de maig al recinte firal del Passeig de Fora de Forat, amb més de 22.000 metres quadrats d'exposició. Maquinària agrícola, vehicles, productes de la terra i activitats per a tota la família. Tallers, animació, música i molt més, amb una programació pensada per a tots els públics. Vine, descobrís, gaudís i viu l'experiència Agromoció. Ajuntament de Vinaròs.
4: Energía Vinaròs. ¿Pagas demasiado en tu factura de luz o gas? Trae tu factura y revisamos contigo opciones para que pagues menos, con atención personalizada y sin complicaciones. Ven a vernos en la calle Pilar 25, en Vinaròs, dentro de Informática Vinaròs. Confianza y buen servicio.
5: La Setmana de la Ciència de Benicarló torna de l'11 al 17 de maig, amb una programació completa i per a tots els públics. Xerrades, tallers, activitats als carrers i propostes familiars que ajuden a despertar la curiositat i a descobrir el món que ens envolta. Vine a la Setmana de la Ciència de Benicarló, una oportunitat única per aprendre, gaudir i deixar-se inspirar. Consulta tota la programació a benicarló.org. Ajuntament de Benicarló.
6: De nacer. El poder de la conversación.
7: Nuevas tensiones internacionales, líderes imprevisibles y una actualidad que cambia minuto a minuto. En momentos así, no basta con saber lo que pasa, hay que entenderlo en profundidad. Suscríbete a El País y accede sin límites a nuestras investigaciones, análisis y contenido exclusivo con el que conocer lo que está sucediendo y todo lo que está por venir. Únete a nosotros, El País.
8: En Reales Seguros damos apoyo a iniciativas que ayudan a transformar nuestra sociedad a través de la cultura. Descubre el proyecto en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
0: Hoy por hoy.
9: La historia es del revés. La niña llora porque no ha podido ser.
0: Ángels Barceló.

0: Rita Payés y Lucía Zumero, muchísimas gracias a las dos. Muchísima suerte. Que vaya muy bien. Neira, hasta la semana que viene.
1: Un beso, Ángeles.
0: Venga, que nos queda todavía la auditoría.
2: No sé si maldecirte o por ti rezar.
3: Hoy por hoy. Todo es prácticas en entornos profesionales. Todo es tecnología punta. Todo es empleabilidad garantizada. Todo es doble grado con ingeniería matemática. En el grado en física lo hacemos todo para que llegues donde no llegan todos. Universidad CEU Cardenal Herrera. Cuando aprendes a crecer, nunca dejas de hacerlo.
4: Aquest cap de setmana tens una cita imprescindible a Vinaròs. Arriba l'Agromoció 2026, la gran fira agrícola d'automoció i productes de proximitat. Els dies 9 i 10 de maig al recinte firal del Passeig de Fora de Forat amb més de 22.000 metres quadrats d'exposició. Maquinària agrícola, vehicles, productes de la terra i activitats per a tota la família. Tallers, animació, música i molt més amb una programació pensada per a tots els públics. Vine, descobrís, gaudís i viu l'experiència Agromoció. Ajuntament de

0: Benvinguts i benvingudes a un nou Oi por Oi Maestrat. Avui tenim el plaer de desplaçar-nos ja fins a Beniort i retrobar-nos una setmana més, com cada divendres, amb la seva directora de comunicació, Suni López Fibla. Bon dia, Suni, per on podem començar avui?
1: Bon dia, què tal, Damián? Doncs que és divendres i això ens dona molta alegria, però més alegria encara perquè acabem de regalar un nou carro de la compra gratuït en el nostre supermercat. En este cas és el carro del mes d'abril i se l'ha emportat Loles Luján. Així que la nostra enhorabona a Loles i família, agrair-li la confiança en el nostre súper i ara el que toca és gaudir del premi valorat en més de 50 euros. I també recordar-vos a vosaltres que el carro de maig ja està en joc. Per compres superiors que feu al nostre supermercat a partir de 10 euros, el que feu és obtindre una participació. Nosaltres donem una butlleta, l'empleneu amb el vostre nom i telèfon i a esperar el primer de mes és la persona afortunada. Així que moltíssima sort a tots i a totes.
0: Pues enhorabona a Loles Luján per ser la guanyadora del vostre carro mensual. I amb l'arribada d'estos mesos, no ho sé vosaltres, però la veritat és que jo m'estic començant a fixar moltíssim en les meves mascotes.
1: Jo ja ho he fet. La veritat és que ja ho he fet i per això pensant en la meua Siena, he pensat en la resta de persones que també teniu mascotes i peludets i per això, amb l'arribada de la calor, us volem donar consells pel que fa a la desparasitació de les vostres mascotes i també a la prevenció, perquè és la millor manera de protegir el nostre gosset o gatet. I és que amb la primavera, com diem, comença el bon temps i pugen les temperatures, el que significa l'arribada de tot tipus de paràsits que poden afectar a la nostra mascota i convertir-la en una gran amenaça per a elles i també per a tot el nostre entorn. Doncs al Súper de Beniort teniu totes les solucions per lliurar els vostres gats i gossos de mosquits o paparres, perquè en la secció d'animalets trobareu, per exemple, pastilles, collars i pipetes per a tots els tamanys de mascotes. I per descomptat, teniu diverses opcions per escollir entre primeres marques. Per exemple, unes pins de llaves xicotetes. Pel que fa collar, posem a la vostra disposició a Excalibur i Seresto. I bueno, veureu les diferències, també el període en el que estan protegits. Si ens fixem en pastilles, us proposem els nous comprimits mastegables a TAP, que eliminen puces i garrapates durant un mes, i les Fompro, que també eliminen garrapates i puces abans inclús que posen els ous. I pel que fa a les pipetes, també comptem amb primeres marques com Frontline i Vectra, per a diferents tamanys de gossos. Això sempre cal tindre-ho en compte. També la quantitat de veritat de pèl que puguen tindre, en aquest cas, a banda del tamany. Així que, com dèiem, ens trobem en un moment idoni per fer aquest tractament preventiu o d'eliminació dels paràsits i evitar així causar greus problemes als animals. Però davant de qualsevol dubte, com sempre m'agrada dir, cal consultar al vostre centre veterinari de confiança.
0: I tant que sí, pues prenem notes un i d'este consell, com també de que aquest divendres ja és 8 de maig. I això què vol dir? Això vol dir que esta setmana, bueno, estem a una setmana a 7 dies justes de la festivitat de Sant Isidre, patró de la gent del camp.
1: Doncs sí, un any més celebrarem Sant Isidre de la mà sempre de Caixa Benicarló, que és una cita molt especial per a la nostra gent, com sabeu, i per al món agrícola benicarlando. Tot i que el divendres 15 de maig està previst un esmorzar amb els socis i socis productors de Beniort en el nostre semillero, serà el diumenge, el 17 de maig, l'acte més popular. En concret, a les 11 del matí hi haurà missa major a l'església parroquial de Sant Bertomeu. Durant la celebració tindrà lloc la tradicional ofrena dels fruits del camp protagonitzada pels xiquets i xiquetes amb indumentària típica, que és un moment molt bonic, així com la benedicció simbòlica de les partides del terme municipal. Per tant, és una jornada per posar en valor les nostres arrels, les tradicions i el treball de les persones que cuiden cada dia el camp per a tots nosaltres.
0: I precisament parlant de la terra, de cultiu i d'aquest vincle tan especial amb allò que ens fa créixer, avui també volem parlar del vostre semillero.
1: Doncs sí, m'agrada que ho recordes, perquè l'espai que és el semillero és un lloc que està obert, un servei de Beniort obert al públic en general. I per això us vull recordar també que fins a finals de març podeu acostar-vos al nostre semillero i comprar les vostres plantes hortícoles. Tant si teniu una finqueta, com si planteu en testos a casa, a la terrassa, o simplement si el que us agrada és tindre herbes aromàtiques, veritat, a casa per condimentar els vostres plats, doncs al nostre planter trobareu moltíssimes opcions. Mira, tenim una gran varietat de tomates. Jo crec que, si no he comptat més de 10 o 12 varietats, no en tenim menys. També enciams, pebrots, carabasseta, albergínia, cogombre, meló, la sandia i, com us deia, també herbes aromàtiques. Perfectes per donar vida als vostres plats i també més sabor, per tant, a la cuina. Són totes plantes llestes per a començar d'una manera fàcil, sense complicacions, encara que no siguem expertos llauradors. No cal ser professional, només tindre ganes de cultivar veritat i de cuidar i de disfrutar d'aquest xicotet orgull de veure créixer allò que has plantat tu mateixa. I a més, dir-vos que el semillero de Benidorm, com us deia, estem oberts a tot el món. I ens trobareu tot just en arribar a la rotonda de la Carxofa, per la comarca del 135, girant a l'esquerra cap al camí vell de Càlix. Així que vos animem a vindre i a donar-li vida al vostre hort, a la vostra terrasseta o al vostre jardí.
0: I ara que me parles de jardins, de terrasses i generalment d'exteriors, quan arriba la primavera hi ha un perfum inconfusible que sentim no només al camp, sinó que també el podem olorar en el carrer.
1: Sé el perfum que m'estàs dient, jo sóc tota una fan, perquè la veritat és que sí, hi ha aromes que no es veuen, però els tenim molt presents, veritat. I quan arriba la primavera, l'olor dels nostres cítrics, que és suau, fresquet i delicat, es cole a l'aire i transforma, per exemple, qualsevol passeig que podem fer. No sé si a tu t'ocorreix, però jo quan arriba aquesta temporada, la veritat és que m'encanten aquests passejos a la meva mascota perquè ens impregnem d'aquesta oloreta a flor de taronger o a sahar i la del mandariner, que és la que ens regala aquest instant tan bonic. És un instant que, bueno, és efímer, però és intens. I com te deia, per a mi és una de les èpoques més boniques i especials de l'any, perquè són moments que no es poden explicar, només sentit.
0: Sí, estic totalment d'acord. I, per suposat, als camps de Benidorm la primavera no només es veu, sinó que també es respira.
1: I tant, i a cada nota de tarongina batega l'origen dels nostres cítrics. Disfruteu, per tant, d'esta fragància, este cap de setmana, si sortiu al camp, i gaudiu amb amics i família en la festivitat de Sant Gregori de Benicarló, que se celebra al nostre municipi, demà dissabte 9 de maig, amb la peregrinació a l'ermita. Esperem que el temps ens acompanyi, perquè Sant Gregori té també un vincle molt especial amb el camp, perquè és protector tradicional de les collites. I com sabeu, la seva festivitat el 9 de maig pues, té aquesta peregrinació, aquesta romeria que fem a l'ermita. La tradició, contar-vos, que està arrelada al nostre poble, a Benicarló, des del segle XVII. I el que busque és la intercessió del sant per garantir la fertilitat de la terra i protegir el camp contra les plagues agrícoles. Així que en Sant Gregori tenim un aliat més al camp i anirem a acompanyar-lo en el seu dia gran demà 9 de maig. A més, dir-vos que de l'aspecte religiós, per tant, la festa representa una jornada de convivència on tots els benicarlandos i benicarlandes el que fem és celebrar aquesta identitat agrícola de la nostra zona i compartir un dia gran de festa com és Sant Gregori a Benicarló.
0: Ja tenim ganes de que aplegui demà. Pues moltíssimes gràcies, Uni, moltíssimes gràcies a tots i totes els oients de Hoy por Hoy Maestrat i espero que tot siga igual o millor, que estic de segur que anirà millor.
1: Moltes gràcies. Si m'ho permeteixes avui, em vull acomiadar saludant a un oient nostre habitual, que és Vicent Ballarri de Peníscola, que ens escolta cada setmana. Així que la nostra salutació per a ell i també agraïment per a totes aquestes persones que de vegades ens trobem i ens diuen que segueixen aquest espai i que, bueno, que aprenen i també podem compartir tota l'actualitat de la nostra cooperativa. Així que una abraçada per a tots i per a ells.
0: Una abraçada a tots. Moltíssimes gràcies, Uni.
1: Bon fin de setmana.
2: ¿Necesitas lavar tu coche? En Benidorm lo lavamos sin tocarlo, con el sistema automático Laser Wash, con agua a alta presión y sin peligro de que se raye. Y con funciones únicas, el lavado de bajos y laterales, la cascada superbrillo y el secado intensivo. En definitiva, un lavado con un acabado perfecto, que además es rápido, fácil y cómodo. Y también puedes pagar con tarjeta sin bajar del vehículo. Estamos en el polígono industrial de Benicarló y abrimos las 24 horas. Benihort. Somos cooperativa. Somos futuro.

0: Energía Vinaroz. ¿Pagas demasiado en tu factura de luz o gas? Trae tu factura y revisamos contigo opciones para que pagues menos, con atención personalizada y sin complicaciones. Ven a vernos en la calle Pilar 25, en Vinaroz, dentro de Informática Vinaroz. Confianza y buen servicio.
1: 3, 2, 1.
2: Benvinguts un dia més a Píxel Maestrat, el programa de Ser Maestrat on parlem de tecnologia, informàtica, fotografia, intel·ligència artificial i altres temes que ens van ocorrent per a ensenyar-vos una mica el que és l'actualitat tecnològica que mou el món i també que ens implica directament a les nostres cases. Avui, dins del nostre espai, tenim a Anna García. Anna García és la coordinadora del Consell Municipal de Formació de Persones Adultes de Vinaròs, on se fan molts de cursos de tema tecnològic i altres no tan tecnològics que faciliten esta introducció al món digital de moltes persones que d'altra manera no tindrien aquest accés. Benvinguda, Anna.
3: Vinga, bon dia, gràcies.
2: Anna, primer de tot, què és l'EPA, l'Escola de Persones Adultes de Vinaròs?
3: Sí, popularment ho coneixem com a EPA i és la manera en què segurament la gent mos referència de manera més clara, però dins d'aquestes sigles formen part diverses institucions, diverses entitats. Estem ubicats a l'edifici, el que la gent coneix com a Grupo de Baix, a l'antic Col·legi Sant Sebastià, i dins d'aquell edifici compartim espai dos entitats. Nosaltres som el Consell Municipal de Formació de Persones Adultes, que depenem de l'Ajuntament, i l'altra entitat és el Centre de Formació de Persones Adultes Llibertat, que depèn de la Generalitat Valenciana de la Conselleria d'Educació. Les dues entitats són els peus fonamentals de lo que és l'EPA. El Centre de Pau Llibertat, el que depèn de Generalitat, el que té com a missió principal és completar el que seria la formació escolar, perquè la gent ho pot entendre més fàcilment, és on pots anar a traure el títol de l'ESO, si no el tens, a qualsevol edat, és a dir, per a persones adultes, i també algunes matèries més instrumentals com idiomes o competències digitals. Val? Esta és la part de la Generalitat. Però on jo treballo, diguem, és a la part municipal, que és qui completem tot allò on no pot arribar el Centre de Pau Llibertat. O sigui, afegim cursos d'idiomes, afegim cursos de competències digitals i de moltes altres disciplines.
2: Uh-huh. I pel que toca al nostre tema principal de Píxel Maestrat, que és l'entorn digital, quins són els cursos que heu fet últimament respecte a aquest àmbit informàtic, tecnològic en general?
3: Clar, el tema, ara diem competències digitals, al principi diem informàtica, després diem noves tecnologies. Uh-huh. Dins el que és el Consell Municipal d'EPA se porta molts anys fent formació en aquest sentit, adaptant-se al pas del temps, perquè clar, els continguts han anat variant també, de fer només classes en ordinador, a fer classes en tablets, a fer classes en mòbils. Hem anat adaptant-nos i sí que crec jo que al llarg de tota la història del Consell Municipal s'ha fet una formació molt interessant en qüestió d'alfabetització digital i d'arrimar totes aquestes disciplines a la població adulta. I bueno, ara mateixa, clar, pues sí que últimament estem ja pot ser la part més d'introducció, tenim menys grups, n'hi ha, n'hi ha igual, d'iniciació a la informàtica i d'iniciació als telèfons mòbils, però pot ser, comencen a créixer més els cursos que ensenyen a fer tràmits digitals, o sigui, a com moure't per internet, i com a el que està ara emergent, que està tenint molt d'èxit últimament, són els cursos d'intel·ligència artificial, evidentment, mm-hmm. És el que està ara per ahir. I bueno, també en guany hem incorporat un que és novetat, que és el curs de Canva. El Canva, el que seria antes el PowerPoint, ara ho fem molt en Canva i són una mica els que en guany estan com a novetat, diríem.
2: Uh-huh. Perquè des de l'EPA oferiu aquests cursos perquè vos doneu compte de la bretxa digital que diuen, no?
3: Bueno, és evident. Quan parlem d'alfabetització, que en alguna època era molt important que tot el món sàpiguera llegir i escriure, era com una prioritat bàsica. De fa molts anys cap aquí és una prioritat bàsica que tot el món sàpiga moure's en l'entorn digital. I sí que n'hi ha una població, la que va creixent i ho va aprenent a l'escola, que ja ho va introduint al seu modus vivendi, però la gent que ja li ha pillat aquesta època fora de l'escola ha de tindre oportunitats per a poder-se arrimar a això i aprendre-ho. Per tant, jo crec que sí que ha fet un paper important i que molta població de totes les edats s'ha pogut iniciar o continuar aprenent en els cursos que se van fent de fa molts anys.
2: Sí, això t'anava a preguntar ara. Hi ha alguna edat mínima, màxima, per a poder accedir a aquests cursos?
3: Les escoles d'adults, igual la de conselleria que la nostra, el requisit d'edat és a partir de 18 anys, de 18 anys sense cap límit per amunt. N'hi ha alguna excepció de 16 a 18, però com a criteri general és a partir de 18 anys. Escoles de persones adultes, pues, una mica la referència és aquesta, l'edat. Per dalt no hi ha límit, ahí, mentre la persona vulga. Realment tenim gent també d'edats bastant avançades pels cursos.
2: Uh-huh. Anna, acabem el curs ja 25-26. Quants cursos heu ofert i quants alumnes heu tingut? A veure, aproximadament, perquè entenc que igual és una xifra exacta, sense haver-te-ho preparat, doncs igual no m'ho pots dir, però més o menys, en quines xifres d'alumnat vos moveu cada curs, sumant totes les disciplines que impartiu?
3: Els números d'enguany no els hem fet encara, però te puc dir una mica el que és l'habitual. Fa ja bastants anys que mos, al llarg del curs escolar, som com a centre escolar, el nostre cicle és de setembre a juny, tenim entre al voltant de 90 cursos. Claro, 90 apareixen molts, però és que realment tenim varios àmbits on treballem, i de cada àmbit me refereixo, pues, els cursos d'esport, els de ball, els d'informàtica, els d'idiomes, les activitats manuals. Si vas mirant un per un, no apareixen tants ja. Són sobre 90 cursos a l'any i el quantitat d'alumnat, uns 1.800, 1.700, ens movem en aquestes quantitats habitualment. Els números d'enguany encara no els hem fet, no sé.
2: Perquè els requisits per poder accedir s'ha d'estar empadronat a Vinaròs, no és necessari, o, bueno, no sé exactament això com funciona, no sé si cada poble té el seu criteri.
3: Sí, a hores d'ara el criteri és l'edat, no hi ha més, i sí que és veritat que als nostres cursos se paga una taxa. Com a entitat municipal hi ha una ordenança que ho regula i hi ha una taxa que determina els preus dels cursos. És una taxa molt assequible.
2: Uh-huh. I quins han sigut els cursos que més han demanat enguany? Algú que t'haja sorprès per la demanda, per dalt, per baix? Un curs que igual funcionava molt bé abans i ara no s'apunta a ningú? O algun curs així emergent que vos ha sorprès l'èxit que ha tingut?
3: Clar, saps què passa? Que com ja fa molts anys que funciona aquesta activitat nostra, n'hi ha una part molt important de cursos que d'any en any venen sent els mateixos perquè ja estan molt consolidats i n'hi ha un públic que els busca. Entonces, tenim poc marge a la novetat a vegades, perquè ja només el que la gent espera i el que s'ha de fer, diguem, ja mos col·lapsa quasi

0: tenen super bona acceptació i són per a la gent més gran i realment són cursos molt necessaris. I bueno, continuaria dient els cursos de restauració de mobles, jo que sé, saps? El castellà per a estrangers és un altre tipus de curs que ens falta possibilitats per a poder donar resposta a tota la demanda que n'hi ha. Vull dir, novetats podem incorporar-ne poques, el que te deia de la intel·ligència artificial o del Canva dins l'àrea de la informàtica, perquè sí que hi ha més marge, perquè ja no donem abast, no perquè no n'hi haiga demanda, sinó perquè no donem abast.
1: I de cuina me penso que també ne feu, per lo menos abans, no sé actualment si encara en feu.
0: Sí, cuina va haver una interrupció quan el Covid, se venien fent tota la vida quan el Covid se va parar el de cuina, i després la veritat que hem tingut una mica de dificultats per a poder-lo tornar a posar en marxa. És una d'aquestes coses que estan pendents, que està ahí, que sabem que tindria molt d'èxit i que a veure si en algun moment podem reprendre-ho.
1: I a Pixel Maestrat ens agrada molt també parlar de fotografia, i ens consta que a l'EPA feu cursos de fotografia. Explica'ns una mica quins nivells o quins tipus de cursos de fotografia feu a l'EPA.
0: Sí, clar, fotografia també és un dels cursos històrics. Des de quasi el principi que es van començar aquests cursos, se va començar a fer cursos de fotografia, clar, en aquella època, en càmera reflex. I en aquella època els cursos de fotografia tenien una dedicació d'hores al laboratori. De fet, a l'EPA tenim un laboratori que clar, ara mateix està pobret allà a l'àtic, una mica abandonat. I clar, si la fotografia ha sigut un dels cursos també, és el que t'he dit, que no podem deixar de fer perquè hi ha demanda. Ha tingut els canvis que ha tingut la història de la fotografia, va haver un moment de baixada, el moment de transició entre les càmeres reflex i les digitals, però ara últimament torna a estar molt, molt de pujada i ja orientant-se de cara a el que és la fotografia en el mòbil. Dins de tot aquest camí de lo que és la fotografia, estem fent últimament tres cursos de fotografia anuals, un que és de fotografia inicial, un de fotografia avançada i un de fotografia en el mòbil. I el mateix te dic, si tinguérem possibilitats de fer-ne més, ompliríem també. I realment, perquè ens limita una mica les nostres capacitats, però tenen molt, molt d'èxit, són cursos que a més tenen molta dinàmica fora de les classes, també perquè els professors són persones molt implicades, el professor de fotografia és molt implicat, promou moltes pràctiques, moltes dinàmiques, i té una videta fora de l'aula també molt, molt xula.
1: Sí, sí. Xavier Marmanya, que és el professor que ha passat pels micròfons de Pixel Maestrat algunes vegades, sí, sí, parlant-nos de la seva activitat al front dels cursos de fotografia de l'EPA, explicant-nos molts de detalls, i la veritat que ho fa molt bé i la gent està molt contenta amb ell, amb les seves activitats, tant dins de les aules com després les extraescolars, diguem-ne, no? També.
0: Sí, bueno, claro, perquè l'alumnat d'EPA és un alumnat que té la característica de que està motivat. Qui s'apunta a un curs ho fa perquè vol. Per tant, això ja és una condició que determina molt o que ajuda molt a que el curs pugui funcionar bé. I per tant, per als professors, també són professors que ho viuen molt, que s'impliquen molt, i també tenint en compte que les característiques laborals dels professors nostres són peculiars, perquè el nostre professorat treballa 3 hores a la setmana, 5 hores a la setmana, o sigui, té unes jornades laborals molt peculiars. I bueno, pues és professorat que li posa tot el ho posa tot ahí, perquè disfruta fent les classes en general, i per tant se creen unes complicitats molt, molt xules. I, ai, no sé què anava a dir.
1: Sí, no, parlàvem d'això de la fotografia de Xavier, sí, Marmanya, la seva implicació,
0: vale, sí,
1: als,
0: sí,
1: cursos.
0: Sí, sí, sí, sí. Vale, no, res, no, que també, clar, els cursos, a part del pròpiament aprendre a fotografia, també tenen l'afegit de la vida social, que això és una de les coses que moltes persones busquen de manera més implícita o explícita, però busquen aquesta possibilitat de relacionar-se, d'eixir de casa, de tindre una mica d'expansió. I, bueno, independentment, ja no tant per la fotografia, sinó en general, una atenció que faig molt jo a l'EPA, que me passa molt, és que veig gent dient-me, he vingut a viure a Vinaròs, vinc a viure a Vinaròs perquè m'he jubilat o perquè vinc a treballar aquí, i busco activitats per començar a conèixer gent i a tenir una mica de contacte en la realitat d'ací.
1: Sí, perquè l'EPA llavors no deixa de ser, a banda d'un lloc on te pots formar, també un lloc social per a sortir de casa, per a conèixer gent, per a fer una mica de comunitat, no? Que al fi i a la cap també és una cosa que també provoca sinergies entre els alumnes que hi ha ahí, la motivació mútua, que també fa que els cursos també funcionen millor i puguen avançar.
0: Sí, sí, jo crec que sí que contribueix a un ambient veïnal més, no sé com dir-ho, sí, una xarxa veïnal

0: més extensa. Claro, ahir també juga una mica, que no hem parlat d'ella, és de l'associació d'alumnes. L'associació d'alumnes afegeix a tot el que hem parlat una sèrie d'activitats transversals, com poden ser xerrades, sortides, excursions, sempre en una visió cultural, festes, trobades, que si la trobada de puntaires, que si la festa de Nadal, la campanya solidària. L'associació d'alumnes també té este paper una mica transversal i que afegís tot això a lo que és l'oferta de l'escola.
1: I també feu sortides pues, a diversos llocs, no? En l'autobús, tal, i no sé si es fa des de la mateixa EPA, des de l'associació d'alumnes, aquestes sortides que feu anuals, no sé si en feu una o dos, va variant, depèn de l'any.
0: Sí, l'associació d'alumnes, que està sobretot lligada al Consell Municipal d'EPA, organitza cada any, normalment, entre 3 i 4 excursions, ¿vale? Aprenentatges en ruta, que es diu. I té algunes que són més o menys habituals. Antes de Nadal sempre se va a Barcelona i se visita alguna qüestió, alguna cosa cultural, i de tarda se va al teatre. Esta és una cita ineludible cada any, de fa molts anys, que de fet normalment van dos autobusos. A primavera sol haver una sortida en col·laboració amb l'Aula de Natura, més en plan proximitat, per a conèixer pobles de l'entorn. Enguany van anar a Cinc Torres. I de cara a final d'any sol haver alguna altra excursió, que a vegades és d'un dia, a vegades de dos o de més, que bueno, en la temporada passada se va anar a Toledo, a Puigdefú. Això ho organitza l'associació d'alumnes, sí.
1: Ara ja acabant el curs, estem a maig i clar, ja arribem al final. Teniu preparat, com cada any entenc, l'EPA Fest i l'exposició de treballs a l'auditori. Com esteu preparant aquestes dues activitats de final de curs?
0: Clar, estem al mes de maig, ja el curs està una mica bé en el final, i clar, sí que tenim ara a la vista aquestes dues activitats. EPA Fest és una espècie de festival on, bueno, de fet, EPA Fest té diversos moments. És una tarda, un divendres per la tarda, que se fa unes actuacions dels grups d'excursos de ball, o sigui, excursos de salsa, de zumba, de guitarra, de batucada. Pues fan una miqueta de demostració del que han après a les classes. Això és per la tarda, de fet és el dia 29 de maig, ja ho vaig dient. Després, els grups, cada curs se'n va a sopar allà on vol, perquè clar, com som una escola gran, era difícil organitzar un sopar per a tots a la vegada. I una mica la fórmula que es va trobar era el fet de que cada grup sope en el seu grup, allà on vulgui, però després confluint tots a una festa final, que és la mateixa nit, que anem al centre de la tercera edat, al saló, fem una miqueta de ball, a on toca una professora també de l'escola, i és on confluïm tots els cursos després d'haver anat a sopar cada un al restaurant que ha triat. Això és una mica la festa final de l'EPA, on participen en general tots els cursos, però sobretot els cursos de balls i d'esport. I després tenim el que me comentaves de la mostra de treballs, que ahir intervenen molt més els cursos d'activitats manuals, els que tenen una producció física, algo que ensenya de manera física, no? Pues els de restauració de mobles, els de fotografia que comentàvem, els de macramé, els de costura, els de ganxet, no sé si m'han dit algun. Bueno, estos són els que es posaran a l'auditori a partir del 4 de juny.
1: I fins quin dia estarà aquesta exposició a l'auditori?
0: Sí, del 4 al 14 estarà.
1: Molt bé. També tenim una activitat que és la Batuquepa, no? Batuquepa.
0: Batuquepa, sí.
1: En què consisteix? Des de quan funciona?
0: Bueno, jo diria que del 2013. Això va sorgir a partir de que va haver un any en què ens van plantejar fer un LipDap. També perquè en aquell moment bueno, teníem a Smoovie, era una de les empreses que treballava en nosaltres perquè impartia els cursos de balls i música, i gràcies a això ells van participar en un LipDap que se va fer. La batucada de Smoovie va participar en el LipDap, i en aquell moment va sorgir la idea, no? I per què no fem una batucada de l'EPA? I per tant, des d'aquell moment va aparèixer a l'oferta de cursos un curs de batucada que li vam dir Batuquepa. És una mica el joc de paraules, jugant en batucada, en Batuquepa. Això va ser, crec, el 2013, devíem començar el 2014, i des d'en aquell moment, fins ara, estem fent el curs cada any.
1: Suposo que totes aquestes activitats de final de curs, l'exposició, el festival, deuen tenir pues, una participació molt gran, tant d'alumnes com d'antics alumnes, o només poden assistir els alumnes del curs actual? Com funciona això?
0: No, clar, això està obert. Vull dir, el festival és una cosa oberta, se fa a la carpa a l'envelat de l'Atlàntic. Pot vindre qui vulga, per supost. I a l'exposició de l'auditori també, clar, és una exposició oberta i pot participar, pot passar-ho a veure qui vulga, és una activitat oberta.
1: Tornant una miqueta als cursos que impartiu ahir. Acabem el curs 25-26. Aquest curs ha hagut alguna novetat respecte a l'any anterior que heu volgut provar? Entenc que la intel·ligència artificial és una novetat, no sé si d'enguany, l'any passat ja vau plantejar-lo també, o ha sigut a partir d'enguany que l'heu presentat als alumnes?
0: L'any passat vam fer un grup, deia, i enguany n'hem fet dos, i ja t'he dit que segurament si haguem pogut fer-ne, programar-ne més, igual haguem tingut més possibilitats. Els deia és un que està ara emergent. I el de Canva, el que te comentava, que és una mica la novetat.
1: Disseny,
0: sí,
1: també,
0: el
1: sí.
0: De disseny en Canva, sí, sí. També s'està fent ara, de fet, i vull dir, serien les novetats, ja t'he dit, molta més, no perquè no n'hi hagués demanda de fer més coses, sinó perquè no tenim possibilitats ja a nivell de recursos.
1: O sigui, d'espai material d'aules, vols dir una miqueta?
0: Claro, d'aules, tenim unes bosses d'hores que podem utilitzar, unes hores a l'any que podem fer, segons el contracte que n'hi ha en les empreses, i estan ja agotades en el que fem, en el que no podem deixar de fer.
1: Vaja, que n'hi ha a Vinaròs i també tenc altres ciutats una gran demanda d'aquest tipus de cursos, no només d'IA, en general. La gent això realment s'implica i li agrada. No teniu un dèficit de que heu d'anar a perseguir gent per plenar cursos de normal. Entenc que alguns cursos seran més fàcils de plenar que altres, però en general hi ha una bona acollida a l'oferta formativa.
0: Sí, jo crec que està molt... que és molt conegut a nivell del poble que està oferta, que la gent al llarg de la seva vida, en els diferents moments, el moment en què se queda a l'atur, el moment en què se jubila, puja i baixa, hi ha moments en què busca més activitat, hi ha moments en què no, hi ha cares que les veus de fa molts anys, hi ha cares que les deixes de veure i després les tornes a veure, però és una referència de cara al moment en què una persona té temps lliure i vol omplir-lo, té on anar a buscar alguna activitat, a banda de altres cursos que poden ajudar a nivell dels cursos de valencià per a superar les proves de la Junta Qualificadora o els de castellà per a estrangers, que són una necessitat molt bàsica per a les persones que acaben d'arribar. No tot és només per hobby o per
1: plaer. Diversió,
0: hi ha altres que són necessitats molt importants. No? I sí, sí, de fet, bueno, sí que estem, ja t'he dit, la demanda segurament no podem acabar de respondre a tota la que n'hi ha, per lo que te comentava, però que sí, hi haguera possibilitats, més gent se queda en llista d'espera, vull dir. De fet, com un indicador també, te puc explicar lo de la Universitat Pere Major, si vols.
1: Sí, sí, perfecte.
0: Bueno, la Universitat Pere Major no és pròpiament de l'EPA, això és una experiència de la Jaume I de Castelló, que organitza a algunes localitats de la província la Universitat Pere Major, que és uns cursos anuals on les persones majors de 55 anys se poden apuntar i tenen un dia a la setmana classes en professorat universitari sobre temàtiques relacionades amb les humanitats. Val? Nosaltres des del Consell Municipal fem una mica d'enllaç. Val? La universitat és qui organitza i qui gestiona tot això. Sí que és veritat que des de on jo treballo és on podem informar de primera mà si algú vol que li expliquem una mica com funciona, perquè físicament les oficines de la universitat estan a Castelló, claro. Però si algú necessita informació li podem contar. Bàsicament la Universitat Pere Major funciona els dimecres per la tarda de 4:30 a 7:30, 3 hores a la setmana, i les classes se fan a Vinalab, això com a rutina, des de final de setembre fins a principi de juny. Pues bé, la Universitat Pere Major estàvem, no arribava a 100 alumnes fa 2 anys, i enguany crec que va passar de 170 alumnes. Ha hagut un boom d'inscripció aquest últim any, rècord absolut. La universitat l'ha pogut assumir, però en el nostre cas estem notant també una alçada de demanda que no podem assumir massa, per això que te comentava, que jo no sé si coincidís en que el baby boom s'està jubilant o no sé què passa, però sí que és veritat que la demanda d'activitats per a adults està increixent, la gent busca.
1: A partir de quina edat és que la gent pot entrar en aquesta universitat per a majors?
0: A partir de 55 anys.
1: Hi ha algun límit per dalt? O...
0: No, no, el mateix, és per a majors, a partir de 55, mentre un tinga ganes.
1: I aquests cursos per a majors, ja sé que no ho porteu directament de l'EPA, i ja has dit que és d'Humanitats, quina duració solen tenir? Tot un curs lectiu, 3 mesos, va per hores, com ho teniu? O com ho tenen, millor dit?
0: Claro, la universitat cada any dissenya un curs en diverses assignatures, que poden anar sobre art, sobre humanitat, sobre psicologia... sobre història. Cada assignatura sol tindre entre 4 i 5 sessions que no van seguides, van alternes. Vull dir, a la millor primer trimestre els alumnes tenen 2 o 3 matèries que van alternant, un dimecres una, un dimecres l'altra. I quan s'acaba una matèria, comença una altra matèria. La persona que s'inscriu, s'inscriu a tot en bloc, no tria matèries. El curs 25-26 té aquestes matèries i t'apuntes en això. I a part dels matèries com a tal, tenen també tallers extra. A vegades han fet tallers d'astronomia, de teatre, de senderisme, fan excursions, fan sortides, la setmana passada van estar a Tarragona, la setmana que ve crec que se'n van a Forcall, tenen també la seva vida fora de lo que és la classe estricta, fan trobades en universitats per a majors d'altres pobles, de Sant Mateu, de la Seu dels Ports, de Sagunt... Té una videta també bonica, sí, sí. Uh-huh.
1: Anna, ja estem acabant el nostre programa d'avui. El temps se passa volant quan comences a parlar, a xerrar i quan escoltes coses tan interessants com tu ho estàs fent avui. I voldria preguntar-te, quina és per a tu la millor cosa que li passa a una persona quan s'apunta a un curs d'adults? Quins canvis veus a la gent? Ja sé que és una mica general, és una mica subjectiu, però tu quina sensació te sol donar la gent des que demana informació fins que acaba el curs, la seva motivació, la seva manera d'implicar-se dins de l'EPA?
0: Jo en general percep bones vibracions. Trobo que la gent quan supera la barrera de provar-ho, en general sol estar a gust, perquè ja t'he dit, aquests cursos tenen la característica de que tant alumnes com professors estan motivats i ho fan per gust. Per tant, normalment la resposta i la recepció final sol ser positiva. I sumant-li a la possibilitat que això te dona de vida social, que també t'he dit que és una cosa que moltes vegades és un afegit important.
1: Uh-huh. Ja que ara el curs que ve, quan se sabran els cursos que s'ofereixen, quan s'obrin les matrícules, les dates... Us pots explicar una miqueta això, com la gent que ens està escoltant, si es vol apuntar aquest tipus de qüestions que se poden plantejar?
0: Bé, pel que és pròpiament nostre, el Consell Municipal de Formació de Persones Adultes, no serà antes de setembre la inscripció, perquè ens costa una mica configurar horaris, quadrar espais, tot això té un treball que difícilment el podem tindre clar antes. Per tant, la inscripció mai és antes de setembre. Tenint clar aquesta referència, sí que és important que al setembre qui tinga interès s'informe, o bé passant per l'escola, que estem molt cèntrics, allà al costat del mar, o a la pàgina web, que és una manera molt còmoda des de casa d'informar-se, que és, ens trobaran com a consellepa.vinaros.es. I si no, també a través de la pàgina de l'Ajuntament ens pot trobar, però directament, si vol, és esta, consellepa.vinaros.es. Dins d'aquí trobarà la informació dels cursos que es faran i la informació del sistema d'inscripció, perquè el sistema d'inscripció va una mica esglaonat. N'hi ha uns dies d'inscripció per a cada cosa. Per tant, al setembre, qui tinga interès, és important que s'informe bé de com va la inscripció. Uh-huh. I sí que te puc comentar, que antes no he pensat de dir-te-ho, que la Universitat per a Majors sí que ja la pròxima setmana, l'11 de maig, obri la preinscripció per a la temporada que ve. O sigui, l'alumnat nou, o sigui, el que ja està ara no ha de fer res, però l'alumnat que es vulgui incorporar a la Universitat per a Majors, a partir de l'11 de maig pot fer la preinscripció per a poder, al curs següent, acudir a les classes de la Universitat per a Majors a Vinaròs.
1: Uh-huh. Moltes gràcies, Anna García, la coordinadora del Consell Municipal de Formació de Persones Adultes de Vinaròs. Ens has fet un repàs molt bo de tot el que és la trajectòria de l'EPA, de les activitats que heu anat fent aquest any i altres anteriors, i una mica ja preparant ja el curs que ve. Moltes gràcies, t'esperem per algun altre dia si hi ha alguna novetat o perquè ens expliques els cursos en l'àmbit tecnològic, que és el que més ens interessa a Pixel Maestrat, i continuarem aprenent molt a través de l'AEPA i de tots els professors que engloben la vostra cartera, diguem-ne, acadèmica. Moltes gràcies, oients de Píxel Maestrat, de Ser Maestrat. Vos ha parlat Albert Gavaldà i ens sentirem la setmana que ve.
2: Avui me trobo en Agustín Molinero. Que es concejal de Costa Nord, Costa Sur, Ermita, Pesca, Agricultura y Medio Ambiente, hacia Vinaròs. Primer que res, bon dia i gràcies per vindre.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Parlem sobre el cap de setmana i és que serà la 62a edició
3: de la Fira de Vinaròs.
2: Exactament.
3: Sí, així és.
2: Quines novetats hi ha en guany?
3: La veritat que és una fira, no, com, ja, com bé dius tu, no? 62 edició de la Fira de Vinaròs, la Fira Agromoció, una fira molt consolidada al nostre municipi, no? Jo recordo inclús quan era menut d'anar quan se feia el port, no? Que anàvem a veure els cotxes i els tractors i els animalets i demés. I la veritat que és una fira amb molta solera aquí al nostre municipi i apostem, no? Continuem apostant, no? Per la mateixa i per també, com dius tu, doncs, introduir novetats, introduir activitats per a dinamitzar-la i demés, i creiem que enguany també serà una bona edició, no? Tenim també una programació bastant completa, tenim un número d'expositors també bastant elevat, de molta qualitat, i bueno, esperem que el temps ens acompanyi i que tinguéssim tots molt bona fira.
2: O sigui, enguany hi ha més presència d'artesans, més productes de proximitat...
3: Sí, com bé dius, la fira se divideix en tres sectors principals, diguéssim, no? La fira agrícola, amb tota la maquinària agrícola i les ferramentes per treballar al camp, la fira d'automoció, en quant a vehicles, i la fira de productes de proximitat i artesania. Fa uns anys vam introduir la part d'artesania i és cert que cada any està agafant també més pes i estem contents també que els artesans també contenen nosaltres i vulguen no vindre a la fira de Vinaròs a exposar els productes. I sé que cada any hem augmentat el número d'expositors d'artesania de nostre, a la fira de Vinaròs.
2: I també com a novetat està el Tardeo de demà, dissabte.
3: Sí, també vam instaurar el Tardeo i la veritat que aquests últims anys ha sigut també un èxit i continuem apostant per aquesta part, diguéssim, més lúdica de la fira, que és demà dissabte per la tarda. Enguany hem apostat per un grup que es diu Aquellos Maravillosos Años, que tocaran cançons de totes les dècades conegudes per tots, reversió de cançons conegudes per tota la família, i a més també acompanyem el Tardeo amb una food truck, no? També de restaurant nadiu amb hamburgueses premium, i a part també dels productes de proximitat d'alimentació que la gent podrà tastar a la vegada que escolta el concert i passar una bona estona allà al foraforat.
2: També quin diries que és l'objectiu principal d'aquesta fira? O sigui, ja podeu dinamitzar el comerç, ja siga donar més suports a l'agricultura o atraure pues, també una mica de turisme, que també va
3: sí,
2: bé.
3: Sí, com bé dius, pues, serien aquestes tres rames que has dit tu, no? Un també, no, en aquesta feina també fiquem en valor, no? El sector primari, que és molt important, no? Per a tots, no? Per al dia a dia. I també fiquem en valor, no? Pues, el sector agrícola, no? Que és molt important per al dia a dia de cadascú, no? També apoyem, no, el sector agrícola del municipi, no? També a aquesta indústria que hi ha, no? que també creiem, no? Que és bo, no? Donar-li aquesta passalera, no? De donar a conèixer els seus productes. També, com bé dius, no? Dinamitzar també el que és el municipi, no? També, pues, en activitats, a part de lo que és l'oferta de qualitat que aporta la fira, pues, activitats com el Tardeo, no? Pues, també dinamitzar el que és el municipi de Vinaròs, també que vinguin visitants, no? De comarca, de, no només de Vinaròs, també de tota la comarca, no? Per la comarca del Baix Maestrat, no? També per la part de Catalunya, no? Per la part també més de l'Alto Maestrat, no? I que sent també aglutinar també, pues, com un punt d'encontre, no? També, que és la fira, no només és exposar productes, sinó també un punt d'encontre, no? Per a tota la família i per a gent interessada, pues, en adquirir productes nous agrícoles, en adquirir un nou vehicle o adquirir productes artesans o tastar el territori, que tenim una oferta d'alimentació de molta qualitat, no? De producte de quilòmetre zero, que diem, i per tant creiem que és una bona combinació també, no? un punt d'encontre social també, destacant aquestes coses que hem nomenat.
2: I parlant de medi ambient, FACSA donarà...
3: Sí, molt bé. També contem amb la presència de FACSA, no? que està present amb una water track, no? Mm. També donarà el que és aigua, no? Els més menuts que participen als jocs infantils que tenim programats, i a més també FACSA també pues, farà un poquet d'educació ambiental, no? Pues, també transmitint als més menuts consells, no? De com estalviar aigua, no? L'ús racional, no? I l'ús per ahorrar, no? També el recurs de l'aigua, que també sabem que és il·limitat, i per tant pues, també un poc no creiem que també serveix la fira per a conscienciar també un poquet als més menuts ja, inculcar aquests valors de responsabilitat també mediambiental també.
2: I parlaves abans dels productes de quilòmetre zero,
3: sí.
2: Quins serien els que estaran i els que recomanaries a la gent que ve
3: bueno,
2: de fora?
3: Realment recomano tots els que estan, són de molta qualitat. Tenim pues, des de salassons, tenim des de cerveses artesanals, tenim embotits artesanals, cocs, dolços, pa, encurtits i olives, tenim mel, tenim licors també artesans, vull dir, tenim ous de la granja Boveral també, vull dir, tenim un gran número de productes, no? També de la terra, també tenim aguacates, no? També d'aquí de Vinaròs i altres derivats, vull dir, tenim molt de producte d'alimentació d'aquí de la comarca, de qualitat, i creiem que tots són interessants i tots aporten un valor a la fira.
2: I finalitzant una mica, com s'organitza una fira d'aquesta magnitud? Com l'heu organitzada?
3: Sí, la veritat que organitzar-la és costós, no? Perquè implica molta gent, no? Si comptes, si tenim 40 i pico expositors, implica 40 i pico, coordinar, no? 40 i pico expositors, que tots fan un esforç també, no? Vull dir, jo sempre ho dic, no? D'aquí agraeixo també la confiança que tenen any tras any, no, els expositors en la fira de Vinaròs, perquè la part de agrícola, automoció, no, en baixar les màquines del camp, en baixar la maquinària, en baixar els cotxes, tot implica una logística important, no? Igual que també pels productes de proximitat implica el que és muntar les paradetes, portar producte, uns venen de Sant Mateu, venen de Sant Jordi, venen de Tarragona, venen de, vull dir, de tota la comarca, i fa un esforç gran. I sí que, com deia, implica molta gent, no? No és un acte que el fàcil amb tu i ja està, no? Implica coordinar, no? Coordinar molta gent, el muntatge, també la brigada, no? La obra i serveis també és una part important també d'aquesta fira, ja que sense ells tampoc ells col·laboren moltíssim, no? Són les encarregades de muntar tota la infraestructura, i aquí també agraeixo la seva labor en la fira de Vinaròs.
2: Pues moltes gràcies per vindre, i si vols dir-li
3: als
2: de Vinaròs i als de fora de Vinaròs que vinguin.
3: Sí, clar, però supos molt bé. Pues d'aquí, com deia, convidar, no, tant a veïns de Vinaròs com a veïns de la comarca, que vinguin a Vinaròs aquest cap de setmana, el 9 i 10 de maig, si volen adquirir maquinària per a treballar al camp, si volen adquirir un nou vehicle, per exemple, o adquirir productes d'artesania, o tastar el territori amb els productes d'alimentació de proximitat, o simplement també gaudir d'un concert a l'aire lliure i a foraforat totalment gratuït, este és el seu lloc, la Fira de Vinaròs, la Fira Agromoció, aquest cap de setmana, doncs esperem a tots, i que el temps ens acompanyi i que tots gaudisquem d'una bona fira 2026.
2: Doncs pues moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.

0: Molt bona vesprada a tots i a totes. Avui divendres 8 de maig del 2026. Anem a apropar-vos totes les notícies de la comarca. Així a la ràdio i arrenquem el dia d'avui amb bones notícies, ja que hem tingut el plaer de parlar amb Xavi Barrera, el regidor de Festes i Joventut d'Alcanar, i així ens contava el que tenen programat per a la fira.
1: La fira se divideix en tres sectors principals, diguéssim, no? La fira d'agrícola, amb tota la maquinària agrícola i les ferramentes per a treballar al camp, la fira d'automoció, en quant a vehicles, i la fira de productes de proximitat i artesania. Fa uns anys vam introduir la part d'artesania i és cert que cada any està agafant també més pes i estem contents també de que els artesans també contenen vosaltres i vulguen no vindre a la fira de Pirineus per exposar els seus productes. I sé que cada any hem augmentat el número d'expositors d'artesania de nostre, a la fira de Pirineus.
2: I també com a novetat està el tardeo de demà,
1: molt bé.
2: De dissabte.
1: Sí, també vam instaurar el tardeo. I la veritat que aquests últims anys ha sigut també un èxit i continuem apostant per aquesta part, diguéssim, més lúdica de la fira, que és demà dissabte per la tarda. Enguany hem apostat per un grup que es diu Aquells Maravillosos Anys, que tocaran cançons de totes les dècades conegudes per tots, reversió de cançons conegudes per tota la família. I a més també acompanyem el tardeo amb una food truck, no? També de restaurant nadiu, amb hamburgueses premium, i a part també dels productes de proximitat d'alimentació que la gent podrà tastar a la vegada que escolta el concert i passar una bona estona allà al foraforat.
0: I passem amb la clau política. Un compromís per al Masora alerta que la planta d'amoniac incrementarà el risc d'efecte dominó al Serrallo. Anem a escoltar al regidor de Compromís, Julià Gómez.
3: Desenes de veïns i veïnes d'Almassora i també del Grau de Castelló han abarrotat l'aforament de la xerrada de Carlos Arriba sobre els perills evidents de la planta d'amoníac verd, entre cometes, que vol instal·lar-se el Serrallo. Un projecte que multiplica els riscos per l'efecte dominó en cas d'accident i que, al damunt, no ha valorat l'increment de soroll que patirà el veïnat de la mar d'Almassora, segons els informes tècnics als que hem tingut accés. Per això, instem a la ciutadania, tant de Castelló, del Grau i d'Almassora, a que es mobilitzen per a parar el projecte.
0: I continuant amb la clau política, en Compromís alerta que la banca creix en altres autonomies mentre que desapareixen els pobles de Castelló. Anem a escoltar a David Guardiola.
4: Resulta difícilment explicable per la gent que viu als pobles més xicotes de les comarques de Castelló veure com les mateixes entitats bancàries que estan protagonitzant una nova onada de tancaments de sucursals a pobles com les Useres, Vistabella, Costur o els Ibarços, han reportat al tancament de 2025 i principis de 2026 centenars de milions d'euros de beneficis. I sorprenentment anuncien, a més, l'obertura de noves sucursals en altres autonomies i territoris. I davant d'esta situació, que afecta a nombroses entitats, pensem que l'administració no pot quedar impassible i ha d'activar mesures per garantir l'accessibilitat financera dels pobles de Castell.
0: I ens anem a Forcall, on la secretària executiva de Sanitat del Partit Popular, Nieves Martínez, qüestiona que després de més d'un lustre el PSOE hagi sigut incapaç de cedir un sol per a executar un nou centre de salut a Forcall. Anem a escoltar a Nieves Martínez.
5: És incomprensible la falta de resposta del PSOE a la comarca dels Ports. Més de 1.600 veïns de 8 municipis, Cintorres, La Mata, Portell de Morella, Sorita, Villores, Olocau, Todolella, Palanques, incluïda Cuba a la província de Teruel, estan sense un centre de salut de referència perquè des de l'Ajuntament de Forcall, pese a que està als pressupostos de la Conselleria des de 2019 contemplat, no ha fet encara la cessió del sol on ha de contemplar-se el nou centre de salut.
0: I també hem tingut l'oportunitat de parlar amb la portaveu autonòmica del Partit Popular, Candela Anglès, que també ens ha parlat sobre Forcall i el centre de salut.
6: Bueno, la realitat és que a Forcall la Generalitat Valenciana el 2019 ja va començar en el procediment per construir un centre de salut i el que ha fet l'Ajuntament, l'equip de govern socialista de l'Ajuntament de Forcall, és no cedir el sol. És a dir, els veïns de Forcall no tenen el centre de salut perquè el seu alcalde i els seus consellers del Partit Socialista han decidit que els veïns de Forcall no tinguin el centre de salut, perquè la conselleria està completament disposada a construir aquest centre de salut, igual que se construeix a molts altres pobles, però l'Ajuntament de Forcall no ha fet la seva feina i no ha cedit el sol. I té conseqüències directes pels veïns, és que afecta en la salut, afecta en les oportunitats dels veïns de Forcall, i front a això com bé has dit, la contraposició és un govern del Partit Popular aquí a Vinaròs que ja ha començat la construcció del segon centre de salut a Vinaròs.
0: D'altra banda, també hem tingut el plaer de parlar amb l'alcalde de Santa Magdalena, que ens comentava que s'han acabat de realitzar els treballs de formigonat en el poble. Anem a escoltar a Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena.
7: Que anuncia que aquesta setmana passada van finalitzar el formigonat de diferents trams de passos de barrancs de tres camins del nostre municipi. Camins que donen accés a moltes explotacions agrícoles, també alguna explotació ramadera, que al final permeten, pues, o faciliten la feina als nostres llauradors i ramaders, com dic. Són passos de barrancs dels camins de l'Aigua Seda, del camí del Cambrero i del camí de l'Inquisidor. Tota una pista forestal que acaba comunicant Santa Magdalena des de l'altura del Maset, que diem nosaltres, després de passar la mitja de Sant Vicent, fins al Calà de Xivert. Com dic, tot això s'ha produït després de totes aquestes visites i aquesta col·laboració activa des de la Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Santa Magdalena, i tota aquesta col·laboració activa, com dic, amb els enginyers que van vindre a fer l'avaluació de danys al nostre terme i que van veure que efectivament hi havia moltes zones de passos de barrancs que havien quedat completament destrossats, de la mateixa manera que van veure també com camins, després d'aquelles pluges del 28 d'octubre, pues van quedar completament malmesos, no? Tot això, com dic, aquesta col·laboració activa entre diferents administracions, en aquest cas entre la Generalitat i l'Ajuntament de Santa Magdalena, han fet possible, mitjançant tot el treball de l'empresa pública Traxa, pues que aquests camins tornaren a estar en perfecte estat.
0: Aquest cap de setmana tens una cita imprescindible a Vinaròs. Arriba l'Agromoció 2026, la gran fira agrícola d'automoció i productes de proximitat. Els dies 9 i 10 de maig al recinte firal del Passeig de Fora de Forat, amb més de 22.000 metres quadrats d'exposició. Maquinària agrícola, vehicles, productes de la terra i activitats per a tota la família. Tallers, animació, música i molt més, amb una programació pensada per a tots els públics. Vine, descobrís, gaudís i viu l'experiència Agromoció. Ajuntament de Vinaròs.
8: Si dispone de casa, adosados o chalets para venta en las costas norte o sur de Vinaròs, en CIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-196225 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo.

0: En Autotrack Vinaroz llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaroz.com. Autotrack Vinaroz, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.
1: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
2: Si dispone de pisos o apartamentos para venta en el núcleo urbano de Vinaroz, en CIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-1962-25 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. CIFA Aragón, agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.
3: Aquest cap de setmana tens una cita imprescindible a Vinaròs. Arriba l'Agromoció 2026, la gran fira agrícola d'automoció i productes de proximitat. Els dies 9 i 10 de maig al recinte firal del Passeig de Fora del Forat, amb més de 22.000 metres quadrats d'exposició. Maquinària agrícola, vehicles, productes de la terra i activitats per a tota la família. Tallers, animació, música i molt més amb una programació pensada per a tots els públics. Vine, descobrís, gaudís i viu l'experiència Agromoció. Ajuntament de Vinaròs.
4: Bueno, es igual, algo es arco, algo es arco.
5: Descárgate la aplicación de la cadena SER y recupera la radio.
6: Cadena SER. El poder de la conversación.
7: La ventana desde Palma con Carlos Francino.

fa 100 anys que va néixer el nostre poeta Blai Bonat. És per això que avui vull cantar un poema seu musicat per en Pere Fons. Estic acompanyada per en Borja Penalba. Hace 100 años que nació nuestro poeta mallorquín Blai Bonat. Por eso esta tarde con todos vosotros, en compañía de tantos amigos, vamos a cantarle un poema suyo que se llama Azules y Rosas Blancas, con música de Pere Fons.

han trucat, són el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir, porta la bata posada, que volen aquesta gent.